0: Vês tu.
1: Pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, pangre, p